0: circunstancial, si las cosas van mal, normalmente salen por la puerta antes de acabar sus contratos. Esta es la primera noticia. Hablaremos en unos instantes con el presidente del Poblense, porque se la juega el Poblense este domingo a las 12 ante el Águilas. Un partidazo también, equipo Ciwi, el Poblense, que se va a jugar el ascenso de categoría en 90 minutos o más, porque puede haber prórroga y puede haber penaltis, porque son dos equipos que obtuvieron la misma posición en la tabla, terceros, y por lo tanto, si hay empate hasta la prórroga, puede haber penaltis. Y después, por la tarde a las 7, tenemos el Atlético Baleares Real Jaén, que os vamos a ofrecer aquí en directo, en la sintonía de Ciwi Radio Deportes, este encuentro decisivo también para el Atlético Baleares, que tiene que remontar, tiene que marcar un gol. Marcando un gol ya le basta y es suficiente para conseguir el ascenso, porque recordemos, en caso de empate vale la clasificación de la liga regular y el Baleares quedó en segundo lugar. Así pues, toda la ventaja ahora mismo a nivel de resultado para el Jaén, pero muchas más posibilidades también para el Atlético Baleares por esta circunstancia. Hablaremos de esto y también hablaremos de fútbol sala un poquito, porque tenemos al filial del Illes Balears Palma Futsal, que va a afrontar está afrontando la fase de ascenso a la segunda división, y hablaremos con su técnico, con Óscar Tesías, a ver cómo ve esta eliminatoria con el Albacete, que ya se ha puesto de cara en el primer resultado. Y después tenemos nuestra tertulia, todo la más futbolera. Hoy acabamos con las tertulias de la temporada. Estarán con nosotros los habituales, con Tony, con Tomeu Pascual, Dani Gómez Paniza. Creo que tenemos alguna baja con Orejuela y con Jovan, pero bueno, los perdonamos. A ver, Jovan va a comer con un amigo, así que perdonado está. Luego lo comentamos. Venga, pausa, busco a Miquel Molondro, al presidente del Poblense, a ver què me cuenta i com està de nervios.
1: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6, i a la nostra web, canjuanito.com.
2: En Drinks Boutique sabemos que el sabor no se negocia. Por eso te presentamos Hierbas Túnel 00. Todo el carácter, toda la personalidad y todo el sabor inconfundible de siempre. Ahora sin alcohol. Ideal para disfrutar en cualquier momento sin renunciar a nada. Encuentra Hierbas Túnel 00 en Drinks Boutique y redescubre el placer de brindar a tu manera. Hierbas Túnel 00. Auténtica, intensa, cero alcohol.
3: Llega a nuestra ciudad el nuevo Fiat 500 híbrido, el coche urbano que marca tendencia. Icono italiano, diseño que enamora, tecnología con conciencia. Híbrido para moverte con estilo, pensado para hoy, comprometido con el mañana. Ecología, moda y carácter en cada calle. Nuevo Fiat 500 híbrido. La ciudad ya tiene nuevo protagonista.
4: Autoventa Manacor, tu concesionario oficial Fiat en el polígono de Manacor.
5: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdut, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
6: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
0: Lo dicho, vamos a hablar de la fase de ascenso a la primera ref que va a jugar el Poblense y el Atlético Baleares. Empezamos con el Poblense, equipo Ciwi, que afronta el partido de vuelta en Sepobla, en el municipal de Sepobla, a las 12 del mediodía, arropado por su afición, con ganas de, evidentemente, superar esta eliminatoria. 0-0 en la ida, eliminatoria muy abierta, pero se decide en casa. Presidente Miquel Molondro, ¿qué tal? Molt bones, ¿cómo estás, presi?
7: Molt bones.
0: Nervis, com anando, nervis?
7: Bueno, un poc nerviosos, ja frisam que haguin jugat.
0: Sí, i que acabi bé, no? I que acabi bé?
7: Sí, que acabi bé. Bé, més que res perquè és un partit somiat, un partit històric, és una oportunitat, diguem, única per al poblense, per accedir en aquesta primera ref amb un bon resultat que varen dur d'Àguiles, i aquesta setmana, una setmana per tota la directiva i tots, de molta de feina, de preparar un lleno màxim aquí en el camp municipal.
0: Quant d'aficionats esperes a la Pobla aquest diumenge, Miquel?
7: Bueno, nosaltres esperam uns 3.000, que mal o menys la cabuda que té ara. Hem de pensar que tenim una zona un poc precintada i per evitar perills només podem ficar 3.000 persones.
0: 3.000 persones, i creus que s'esgotaran les entrades, no?
7: Sí, jo crec que sí, en el ritme que anem, i ja se'n van vendre moltes i esperam avui i demà i si separem mal o menys, que crec que serà un lleno.
0: Miquel, esperaves arribar en aquesta situació ara mateix del Poblense aquesta temporada, jugant el play-off i estar pràcticament a una passa d'ascendir de categoria? Tu esperaves això a principi de temporada?
7: No, més que pensar-ho, vaig expressar en el seu moment, si anem a Lliseta, ahir va ser curiós que en Vicenç Sabater es porter, diu, sí, el president, quan van fer la presentació, va dir que hem de mirar de quedar els 5 primers. El president és molt optimista, però més que res era un pensament somiat que tens i si anem a la lliga. Així que vaig fer aquesta reflexió i donar-se una hora bona en aquest grup, a l'entrenador i tots els jugadors, perquè això és un èxit. Estàvem en el partit somiat, han tingut dos ascensos de tercera a segona, durant un vàrem viure a Santanyí amb la pandèmia, que eren 50 de nosaltres, quasi no se va poder celebrar, i el darrer censo que tinguérem a segona B era l'any passat, que també molt va tocar viure a Formentera el censo. En canvi, aquesta vegada, el sorteig, la sort, mos ha duit que poguéssim accedir en aquest censo a dins nostre, si se pot realitzar.
0: La veritat és que la temporada, Miquel, ha estat espectacular d'aquest Poblense, amb un pressupost molt, molt ajustat, ha competit fins al final, ha estat líder de la categoria de manera destacada durant la temporada, la lliga regular, i amb tots els mèrits ha arribat en aquest play-off i està a punt d'aconseguir aquest somiat ascens i pujar a primera ref. Miquel, el club està preparat per un ascens?
7: Sí, el club no tenim cap deute de res, i jo per això és molt important. Hem de seguir en els mateixos jugadors, perquè ells s'han guanyat i ells s'ho mereixen, i el que he repetit i segueix repetint, que aquest èxit, penso que és un èxit de tots els clubs de Mallorca, perquè hem de pensar que nosaltres tenim tots els jugadors d'aquí de Mallorca, i no tots han començat en la nostra futbol base, han començat a jugar amb altres equips de Mallorca, i crec que és un èxit de tots aquests clubs que se fa feina a nivell físic, a nivell tàctic i tècnic. I jo crec que en aquest moment el Poblense ha tret un poquet el profit. Sí, que hem de pensar que no és que el seu grup els ha elegit a ells, i s'ha donat el rendiment que s'ha donat. Per això, enhorabona a tots els clubs de Mallorca, perquè també formen part d'aquesta hazanya que fa el Poblense.
0: És a dir, t'hem preparat econòmicament el possible vot a la primera ref? És a dir, no hi haurà cap problema econòmic per assolir aquesta categoria?
7: No, el problema econòmic no hi és, perquè seguirem fent un pressupost damunt els números d'ajudes. Hem de pensar que això ja és una lliga professional, però les ajudes també són molt més grosses. Tens drets de televisió, que ara no tens, ara tens una miqueta d'ajuda de CB3, però llavors ja sí formes part d'aquesta lliga professional de drets de televisió. A partir d'aquí se farà el pressupost i tirarem endavant, cap problema.
0: Vale. I el tema d'en Òscar Troya, ho tens fermat, tan fermat com el tema dels dobbers? Ho tens fermat, en Òscar?
7: En Òscar no ho hem fermat res mai, me va donar la seva mà fa 11 anys i hem seguit sempre igual, ens hem donat la mà. I a partir d'aquí feim el que ell mos diu.
0: El que passa que ves alerta, Miquel, perquè aquest home, en la línia que du tan positiva, te'l llevaran de ses mans, si no vas alerta, Miquel.
7: Bueno, estaria orgullós que se n'anés un equip de primera divisió, que és aquí on ell se mereix estar. No? Vaig dir que els clubs de primera divisió estan adormits, no? Consenten pagar per veritats per qualque entrenador i jo, si jo fos un president de primera divisió, li donaria l'oportunitat a ell.
0: Bueno, pues, per tant, tu creus que, Òscar, si pujam, seguiran el Poblense, no?
7: Jo crec que sí. Si no se'n va un equip de superior categoria, crec que seguirà aquí.
0: Vale, perfecte.
7: De totes maneres, això ho ha de decidir ell. No?
0: Ah, ho decideix ell.
7: És que... Duim molt d'any junts i ell i jo sempre hem anat units.
0: Vale, perfecte. Li deixam a ell que decideix qui, no? Si vol seguir o no.
7: Sí, claro, sempre.
0: Vale. Estem a desafició de l'Àguila. La tens controlada? En vendran molts de fora.
7: Sí, l'afició de l'Àguila, jo crec que vendran unes 300 persones, sí, perquè han de pensar que venir d'allà aquí és difícil. Nosaltres vàrem tenir difícil per anar allà perquè vàrem haver d'anar a Granada. Se tornada n'hi ha que vengueren per Granada, n'hi ha que vengueren per Màlaga. És un poc difícil, però bé, jo crec que ells vendran un 300, els rebrem així com els van rebre ells, molt bé, els tractarem molt bé i crec que ja serà un club que serem germans, perquè hem arribat a una final agermanats i un dels dos quedarà a les portes d'aconseguir aquest gran èxit, l'èxit que han tingut nosaltres també l'han tingut ells.
0: Estem a jugar a les 12. Què ha estat, una decisió vostra? Us vau posar d'acord amb l'Àguiles? Com va ser això?
7: No, sí, hem posat d'acord perquè és una decisió de poder arribar i jugar i llavors també poder fugir. Hem de pensar que som silla i hem d'agafar avions.
0: Uh-huh. Vale, o sigui que és, per això se posa a les 12 del migdia, no?
7: Sí. Vale. També tenim una miqueta de conveni amb IB3, i també respetam que el Balearic juga a les 7 i nosaltres ja que posàvem a les 12 i així els mallorquins també podran veure el Poblense per la televisió.
0: Ojalà pugin tots dos, Miquel?
7: Sí, seria molt bona cosa que hi hagués dos equipos aquí a les Illes jugant aquesta primera ref.
0: Ojalà. Bueno, serien tres a l'Eivissa. Tenien tres, d'aquesta comunitat.
7: Sí, també a l'Eivissa.
0: Sí, que bé. Seria fantàstic, una temporada fantàstica de primera ref. Tenia tres equips a la nostra comunitat. Menys viatges, també. És més fàcil, també.
7: Menys viatges i també és una demostració del que he dit, que els clubs de Mallorca fan les coses bastant bé a nivell deportiu en el futbol.
0: Bueno, recomanació que la gent vagi amb protector solar, no? I amb un gorro, si pot ser, no?
7: Sí, que venguin preparats perquè ha de ser un dia guapo, o supos que farà un poquet de sol i aguantar el partit. Són bones d'aguantar les dues hores de partit.
0: Bueno, tu creus que hi haurà pròrroga i penals?
7: No m'agradaria. M'agradaria acabar en 90.
0: Això seria lo seu, va que sí, no?
7: Sí.
0: Bueno, doncs esperem que tot vagi bé, Miquel, que vagin molt bé les coses i, evidentment, molt pendents del Poblense aquest diumenge a les 12 davant de l'Àguiles, 0-0 a Senada, men que passa la tornada, jugam a casa, 3.000 estaran recolzant-se aquí i esperem que se pugui produir un bon resultat i pujar a la primera ref. Moltíssimes gràcies, Miquel, una ferrada molt forta i sort.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, senyor Miquel Molondro, president del Poblense, y evidentemente el otro que se la juega es el Atlético Baleares.
2: Desde ahora te contamos toda la actualidad del partido de vuelta de la fase de ascenso a la primera ref que disputará el Atlético Baleares y el Real Jaén. El mejor análisis, las entrevistas y la afición son a partir de ahora los protagonistas. Toda la información del Atlético Baleares llega a Facebook Radio Deportes con el patrocinio de Marcos y Moldura Son Sardina, Autoescuela Calet, Club de Pádel Mallorca y Luciano Piscina. Forma parte del club y vive con nosotros este partido histórico en busca de la primera red.

0: che ti dire?
1: A Fiano. Ah, bueno, andiamo a lì e senti che un dell'uccello di sera. Això és bo o no és bo? Tu què creus?
0: Jo he tingut un entrenador amb unes experiències com que jo.
1: Ah, caramba.
0: Però un entrenador que no és bo.
1: Vale, a veure com ho comencem bé. Bona nit, eh?
0: El portiner.
1: És el risc que ara, com ho tenia el seu punt de bo.
0: Quan jo parlo d'un presentador que té gaire bé,
1: parla
0: de bé, si no ho coneixes, però no té experiència en bé.
1: No, no. Dius,
0: no ho sap bé, no ho sap bé.
1: Si no, jo fa un pet sense mal d'or i no et sorprèn, però si no...
0: No, és molt realista, com ho diré, sí, però...
1: No basta?
0: No, perquè ja ens ho cal, que s'ha de
1: fer... És així talment.
0: Hem fet les comparacions.
1: Bueno, digue'm, aquesta dita de... A veure, estic bé aquí, tal, bon any, no?
0: Que potser que s'ha parlat amb la vida, és molt...
1: Claro.
0: Però les gentils...
1: Els cuquets? Però no acabes de deixar poca d'un cuquet.
0: No, se l'ha mirat aquí.
1: Ja, però no t'ha de caig, jo, per mi, un cuquet aquí.
0: Ja, perquè el dissenyant...
1: Per això, de no parlar de l'autor.
0: Però ja hi ha molt. I m'ha agafat la mano, o sigui, el cuquet que ha de dir.
1: Sí, sí.
0: No n'ha ningú.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Ah, i aquest jugador és el que tu m'ha dit l'altre dia. Aquest jo no sé com li paguen els interès, però se m'ha donat el mateix de segona divisió. Primera, per a l'altra modalitat, té. Vull que està, segur que se'l vol del bé, que no crec que passarà fam aquest dia.
0: No, fam no passarà.
1: No, no sé. Ah? I hi haurà el bé que tingui un bé. No, t'he dit que, bueno, mai què passarà, mai què passarà.
0: Ja, no trobo si jo sé que vosaltres ho tinguis.
1: Hòstia, l'has
0: de fer prova.
1: Hòstia.
0: També quedem aquí.
1: Segur?
0: No volen gent aquí.
1: No em volen pus? Jo, a mi no em parlava en directe.
0: Que se'n vagin.
1: Poden venir de visita.
0: Ah, però venen de vacaciones. Se n'anava.
1: T'ho anava a dir. Que venen.
0: Ah, que venen, de seguida.
1: Sí.
0: Venen per dos dies i no podem poder marcar com a dir. I quan tornen a fer.
1: I el vostre tenim els problemes que tenim sèrio. Jo ara em vindré una canya amb aquest tema perquè se va muntar del barco, que ho tenc complicat de anys i tal, i en Pedro se va donar això, vull dir, molt mal, home,
0: eh? Però no és una qüestió de vivenda, és una qüestió de gent.
1: De gent, de gent, de gent. Ara som 1.200.000 i pico, a vegades.
0: Treballar, si no està, s'ha de treballar, 15.000,
1: claro.
0: 12.000,
1: claro.
0: Molt. I hem passat a 1.200.000,
1: talment. Sí, sí.
0: Això és problema.
1: Sí, sí, i has de deixar liberada. Deixar liberada.
0: Clar, no, no,
1: sí,
0: que s'ha de deixar liberada. Sí.
1: Que no em guaves d'aquí, que ja és que som un guau.
2: Ah, sí.
1: Que aquell va bé. Però en Beraza, ja s'ha comprat una mansió aquí?
3: Sí, sí, sí.
1: Aquest és del bàsquet, saps que quan és el temps? Com anem? No, molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
1: Encantat. Que abans que hi ha molta gent que ve.
0: I no... Ah, sí, ja,
1: i s'ha quedat. I s'ha quedat, i s'ha quedat aquí, allà.
0: Però, però, no se va ni una hora, aquí.
3: No sé, que sorprenderà. No depèn de gust d'aquí, això, eh?
0: Sí, sí.
3: Te sorprenderia. No sé, no sé. También que no tomo decisiones solo, tengo una mujer que también tira.
1: A ver. Ahora Xavi te comenta.
2: Muy bien.
3: Sí. No has fet nunca.
2: Nada, nunca. En plan, yo solo he venido a con mi conseller, con Antonia Roca, yo soy la que le hace la fotito y ya está.
3: No, mira qué bien, oye.
2: Nada de nada.
3: Siempre detrás de cámaras, pues hoy
2: siempre
3: delante.
4: I ho fa molt bé, serà el gust.
2: Sí.
4: Estàs amb molt bones mans, molt humà.
2: No, jo vinc en plan a... No sé, sin más, hablar.
3: Hablar, si jo... Hoy pensava, digo... Hablaremos, tendrás que preparar un guión o algo. Y yo pensé, digo, ¿qué tiempo? Porque no lo voy a hacer ni guión ni nada.
2: No, yo de hecho es que no te he preguntado ni por guión, porque sí creo que prefiero como
3: sí,
2: fluir y ya está.
3: Claro, claro, es un poco la idea.
2: Qué punto.
3: Es un poco la idea. O sea que, tú por eso... No te preocupes.
2: Nosotros en la misericordia tenemos la misma tele.
4: Y yo no me recuerdo mai quan va això.
2: Yo soy la encargada de la tele y cada vez me tiro un plato mirando cómo va.
4: Jo encara ve molt estar en Joan Roca d'aquí de fora, que vinga amb Joan. Sé que hi ha un botó de rellinera, no? Però aquí sí, has d'anar cap a aquesta banda, hem de trobar hogar, aquí o... Aquí baix, USB, centre de l'hogar, USB,
2: arxiu multimèdia,
4: exacte. I on diu que estàs?
2: Jo, a la vicepresidenta del Consell, a la Secretaria.
4: Nom?
2: Antonia Roca.
4: Ah, sí, que té més cultura, no sé.
2: De fet, demà tenim una entrevista de Ràdio Molt. Ah, no, en Canal 4. No, en Canal 4.
3: Bueno, Ràdio Molt.
2: Vosotros no me pedís entrevistas. És verdad.
4: No sé. Festa. I demà és molt fàcil. La veritat és que molt agut aquesta la aquí. Fa molt.
2: Nosaltres me'l vam conèixer a una roda de premsa.
4: Tu i jo?
2: No, era Xavi i jo, del govern. Que jo hi era a Turisme, Cultura i Esports.
4: Ah.
2: I li vaig fer un vídeo.
4: Xavi és un col·laborador. O sigui, no, aquí ben diferent persones.
2: Sí.
4: Fan podcast i això, i va començar el podcast.
2: Va bé,
4: no, molt bé, fa molt bé, xerra. Pues, mira, bàsicament serà... que quedeu juntats així. Sí, sí. I ho dic. Que hi ha un carrer de portes. I jo crec que això ara ja posen les càmeres allà. Tu has estat a baix, en espectadors i això, no?
2: No.
4: No, és que això et separa de la ràdio. Pots fer un podcast aquí, a baix hi ha espectadors i...
2: No, no ho he vist.
4: Fem els programes en directe i tot això. Xavi, allà on s'ha muntat un...